0: FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Connecta't a Ràdio Brera.
1: Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Thank you.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Ràdio Obrera, són les 3.
2: Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
4: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 107.
1: Ràdio Abrera. Són les 4.
2: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
5: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ja no somriem, s'arregla tot.
5: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio...
6: Allà on siguis, nosaltres hi serem. www.radioabrera.cat

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu. No me

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Per què?

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
2: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya.
4: Com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació.
3: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031 amb una inversió de 2.558 milions d'euros. Els primers 100 centres prioritaris rebran actuacions de climatització abans del juny del 2028. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, inaugura aquest dimecres el curs polític europeu amb el discurs sobre l'estat de la Unió. Davant d'un Parlament Europeu fragmentat, abordarà qüestions com ara la migració, la defensa, la competitivitat econòmica, l'habitatge i les guerres d'Ucraïna i Gaza. Un dels anuncis més destacats serà una proposta per establir una edat mínima d'accés a les xarxes socials per protegir els menors. I aquest estiu ha estat el pitjor des del 2014 pel que fa als ofegaments a Catalunya, amb 43 víctimes mortals, 17 més que l'any passat i una més que el rècord del 2022. Des de l'inici de la campanya de bany, 27 persones han mort a les platges, 11 en piscines i 5 en aigües interiors. I el jutjat contenciós número 1 de Tarragona ha instat l'Ajuntament de Mont-roig del Camp a actuar per recuperar un passeig pròxim a la urbanització Jardins del Paradís, que es troba molt degradat. La sentència obliga el consistori a requerir a la propietària dels terrenys, que són privats, que redacti un planejament i retiri les restes del paviment, roques i altres elements perillosos en un termini de 6 mesos. Si l'empresa no ho fa, l'Ajuntament haurà d'actuar de manera subsidiària. I els Mossos investiguen la violació d'una noia d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres. La víctima havia sortit a córrer aquest dissabte quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva a Parc, la va amenaçar i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal treballarà per identificar i detenir els sospitosos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
2: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
5: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
7: It's gonna be a lonely night.
8: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral. En un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat poques incidències destacades en aquests moments. Només un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. A la resta hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, a la C60 a Roca del Vallès, a la C31 a Badalona, a la C32 a Sant Boi i finalment a la B30 a Barberà. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències. Ho ha dit fa uns minuts a la xarxa.
3: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
2: En paral·lel, el govern també preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031 amb una inversió de 2.558 milions d'euros. Els primers 100 centres prioritaris rebran actuacions de climatització abans del juny del 2028. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I aquest estiu ha estat el pitjor des del 2014 pel que fa als ofegaments a Catalunya, amb 43 víctimes mortals, 17 més que l'any passat i una més que el rècord del 2022. Des de l'inici de la campanya de bany, 27 persones han mort a les platges, 11 en piscines i 5 en aigües interiors. El juliol, volíem dir, ha estat el més tràgic, amb 20 ofegaments, seguit de l'agost, que en va haver 10. I pel que fa al temps, avui serà una jornada plenament estiuenca, amb sol a tot Catalunya i temperatures que pujaran encara més. A Ponent, a les Terres de l'Ebre, es poden fregar els 37 o fins i tot 38 graus.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, de l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals se podeu consultar al web municipal també. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents actors de la població, formació, el foment dels valors implícits a la pràctica esportiva. En casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 a l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
4: Aquest mes de setembre es posa punt i final a les festes dels barris d'Abrera amb la Festa Major de la Florida, que tindrà lloc del dijous 17 al diumenge 20 de setembre, amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que arrenquen aquest dijous dia 17 amb una sessió de zumba a càrrec de Vive i Baila a 6:15 de la tarda a la plaça de les Escoles Velles. Tot seguit, a 6:45 hi haurà una festa de disco music amb bany d'escuma acompanyada de croissants i suc gratuïts pels infants. Divendres 18 de setembre, la música serà la protagonista amb el concert de la Rock and Roll Brothers de 7 a 8 i l'actuació de ja la van de 8 a 9:15, amb dues a la plaça de les Escoles Velles i servei de bar. Dissabte 19 de setembre s'iniciarà amb una caminada al pont dels francesos amb esmorzar i debat veïnal, i a la nit, a partir de les 9, hi haurà el tradicional sopar amb fideuà i ball amb música a càrrec de DJ Néstor. La festa finalitzarà el diumenge 20 de setembre amb un concert a la sala municipal d'Abrera a partir de les 6, amb la coral Contrapunt, el cor de gospel i el combo de l'Escola Municipal de Música d'Abrera. La Festa Major de la Florida està organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i tindrà lloc a la plaça de les Escoles Velles, al carrer de la Florida i a la sala municipal. Per a més informació o reserves podeu contactar al telèfon 639-400-833 i trobareu tot el detall de les activitats als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional. Nice.

0: Bon dia, és dimarts 15 de setembre de 2026. Bon dia a tothom. Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera. Comencem el programa d'avui explicant les informacions més destacades del dia, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès aquest dilluns climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí al 2031. Això ho ha assegurat el cap de l'executiu en la seva conferència de meitat de mandat que s'ha fet al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de govern que aprovarà avui dimarts el Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. A hores d'ara, s'han prioritzat 100 centres que són els que més ho necessiten. Per la zona geogràfica, l'orientació que tenen les aules o per com estan fets aquests edificis. Aquests 100 centres es climatitzaran al llarg dels 2 anys que queden de legislatura, perquè estiguin a punt al mes de setembre del 2028 amb l'inici de curs. A partir d'aquí, el govern promet climatitzar la resta d'escoles que ho necessitin abans del 2031. I com es pagaran aquestes? Doncs el govern permetrà que els ajuntaments que tinguin diners i ho vulguin fer s'avancin i després els retornaran els diners. I els ajuntaments que no tinguin els diners podran demanar un crèdit que el pagarà la Generalitat. Al llarg dels pròxims 2 mesos, els ajuntaments podran comunicar al govern si es volen acollir a aquest pla. Si tenim en compte que al juny del 2028 hi ha eleccions, l'únic segur a hores d'ara és que el govern es gastarà 100 milions per climatitzar aquestes 100 escoles que més ho necessiten perquè estiguin a punt al setembre del 2028. La jornada d'aquest dilluns ha estat marcada per les preocupacions dels avenços de la IA i ha tingut com a protagonista els grans magnats de la indústria alertant dels futuribles riscos que pot comportar, demanant una desaceleració, ara sí, urgent, d'aquesta situació. Les grans tecnològiques també s'han vist afectades en números vermells com a conseqüència del neguit per l'avenç de la intel·ligència artificial, deixant correccions bursàries per les companyies de tot el món que més milions hi han invertit. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia en una zona forestal de Vidreres a la Selva al migdia d'aquest dissabte. Segons Avançada del País, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aiguaviva Park, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal, la DIC, s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. La gala dels Premis Emmy, celebrada la matinada d'aquest dimarts a Los Angeles, ha distingit la sèrie sorpresa de la temporada. La comèdia de terror Windows Bay, estrenada a Apple TV al mes d'abril. S'han dut 6 premis que se sumen als 8 aconseguits a la cerimònia dels Guardons Creatius. A part de ser premiada com a millor comèdia, entre els 14 premis destaquen el de millor actor per Matthew Rhys i el d'actriu i actor de repartiment. Per la seva banda, la sèrie mèdica The Pitt i la minissèrie DTF San Luis han empatat amb 7 guardons cadascú. La sèrie dramàtica s'ha emportat per segon any consecutiu el premi a millor projecte d'aquesta categoria i Noah Wyle ha repetit com a millor actor. També s'han dut 7 premis al show de l'artista porto-riqueny Bad Bunny a la mitja part de la Super Bowl i LX. Ja és oficial, Oasis actuarà a Barcelona. La banda acaba d'anunciar ahir a la tarda la seva gira mundial i farà parada a la capital catalana. Serà els dies 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara bé, per aconseguir entrades, aquest cop serà una mica diferent. Un sorteig per poder accedir a aquestes entrades. Tota la informació us podeu registrar al web oficial del grup, oasisnet.com. I un apunt d'informació més propera, perquè Catalunya frega els 10.000 presos i Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, és la presó amb més reclusos. L'augment de penes a multireincidents, que abans eren castigats amb multes, és un dels factors que explica l'increment de la població reclusa. Al trànsit destacarem circulació intensa a l'autovia 2 a Abrera, sentit Barcelona. També a l'autopista AP7, accedir a l'A2, a Martorell, sentit Abrera, també trobareu 1 quilòmetre de retenció. Són dades de trànsit, temperatura 20 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: d'agost.
1: ZP 509, 32 d'agost, és una de les novetats. Hem arribat ja a un minut per sobre d'un quart de nou.
2: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
3: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
4: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
3: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
4: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
3: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
4: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
1: Posem ara més ritme al matí amb una connexió ben de casa nostra. El badaloní Víctor Magán s'ajunta amb Dani Romero amb Me Duele, una proposta que barreja electrònica, pop llatí i una història de desamor portada directament a la pista de ball. Sentiment sí, però amb pulsació de club.

0: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.
1: Seguim amb Sergio Contreras i una de les seves novetats d'aquest 2026, La Maleta. Parla de tancar una etapa, deixar enrere allò que pesa i continuar caminant amb menys equipatge emocional. Sentiment i una història de les que conviden a passar pàgina.

Dos quarts de nou, anem al temps. A partir de demà arriben canvis, però avui encara tocarà tenir paciència perquè la calor serà intensa. Un cop passi els termòmetres, la temperatura quedarà tocada i respirarem una miqueta millor. De moment, sol i calor. Hem començat el dia amb temperatures entre 15 i 20 graus a moltes comarques, però amb el pas de les hores pujaran clarament. Avui s'enfilaran una mica més que ahir, sobretot en punts de l'interior i trams de la costa, i també del prelitoral, entre Barcelona i Tarragona. Moltes màximes al centre del dia es mouran entre els 30 i els 35 graus. Durant tota la jornada predominarà el sol i només creixeran algunes nuvolades poc importants en zones de muntanya. Canvis a partir de demà dimecres. Demà baixaran les temperatures a mesura que avanci la jornada. De bon matí encara no ho notarem, però sí que ho farem al migdia i al vespre, perquè a partir de mig matí s'esperen els primers rugats a la costa de Barcelona i al Pirineu, que després s'estendran cap a la resta de comarques de Girona, de Barcelona, del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya central. Localment descarregaran amb intensitat i acompanyats de tempesta i de calamarsa. Dijous i divendres no farà net i encara s'esperen alguns ruixats. Temperatures actuals a Barcelona entre 23 i 25 graus, 20 a Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona, a Banyoles tenen 20, la Seu d'Urgell 14, Horta de Sant Joan 21, Torredembarra 20, Olot 15 i a Abrera tenim 20 graus. Ens anem cap a un dels grans clàssics dels Pets, una cançó que retrata perfectament aquell esperit de cap de setmana, de sortir, desconnectar i deixar enrere la rutina. Amb Dissabte, la banda de Constantí va convertir una escena quotidiana en una d'aquelles històries que formen part de la memòria del pop en català.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Canviem de registre amb 54 Ultra, que estan presentant Tell Me. Una proposta més suau internacional, amb aquesta producció elegant, aquest punt nocturn que li dona molta personalitat a aquesta cançó. Baixem una miqueta a la revolució sense perdre el ritme d'aquest matí del 15 de setembre.

0: chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Seguim amb una connexió entre Colòmbia i Venezuela que barreja aquest vallenato i pop llatí. Parlem de Silvestre Dangond i Elena Rose. S'ajunten a Efectos Secundarios, Complicitat, Ritme i una història sobre quan algú arriba i et capgira tots els plans. Ai, enamorar-se també pot provocar símptomes inesperats.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Hi ha històries que no s'acaben del tot, encara que passi el temps i els camins se separin. El sevillà Álvaro de Luna parla d'aquests vincles que resisteixen la distància i de les segones oportunitats amb Llego Tarde, avançament del seu nou projecte, Azulejos.

0: dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Seguim amb una combinació ben de casa nostra. Banda Neon, Buos i Mon DJ transformen un desamor en El Ventilador. Una cançó amb ritme i aquell punt d'humor que ajuda a treure ferro als mals moments.

0: La ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: Seguim amb WXO i Masterpiece, una proposta urbana amb molta actitud, ritme. Aquesta producció és molt actual, eh? És una cançó amb caràcter propi. Per mantenir el matí ben amunt, és 15 de setembre, a les 9 la informació.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la T310 a Riudoms, obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, en aquest cas a la C1412A, a Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. I els bombers mantenen estabilitzant l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar a la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit el cos ha anat desescalant l'operatiu després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala i ara aquest matí queden dues dotacions treballant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
3: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
2: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031, amb una inversió de 2.558 milions d'euros. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I aquest estiu ha estat el pitjor des del 2014 pel que fa als ofegaments a Catalunya, amb 43 víctimes mortals, 17 més que l'any passat i una més que el rècord del 2022. Des de l'inici de la campanya de bany, 27 persones han mort a les platges, 11 en piscines i 5 en aigües interiors. I els Mossos investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres. La víctima havia sortit a córrer el dissabte quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera ha donat la benvinguda al nou curs acadèmic 2026-2027 als centres educatius que enguany compten amb 2.000 alumnes matriculats. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, han visitat els centres educatius abrerencs aquest dilluns 14 de setembre al matí per desitjar a la comunitat educativa un bon inici de curs. A l'educació infantil i primària, a Abrera han començat el curs 788 nens i nenes que per centres es reparteixen 307 a l'escola Francesc Platón i Sertí, 318 a l'escola Ernest Lluc i 163 a l'escola Josefina Ibáñez, mentre que l'Institut Voltrera d'Abrera han iniciat les classes 661 alumnes d'ESO i batxillerat. D'altra banda, han començat el nou curs un total de 133 alumnes a l'escola Bressol Municipal Montpetit i 48 infants a la llar d'infants privada Piu Piu del Centre Logístic de Mercadona. També han d'arrencar el curs a l'aula d'adult municipal d'Abrera, l'escola municipal de música d'Abrera que té oberta la matrícula, els serveis socioeducatius de l'Ajuntament d'Abrera, l'Espai Galàxia i l'Espai Calima, el Centre d'Educació Especial al Puntarró, que aquest curs compta amb 11 escolars matriculats al municipi, i l'Oficina de Català d'Abrera, que té obert el termini d'inscripció per als nous cursos que començaran a l'octubre. Recordem que un any més des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platón i Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, des d'I3 fins a quart d'ESO, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Canamat. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. Aquest dimecres 16 de setembre a la tarda signa el conveni amb els centres educatius d'Abrera, aprofitant l'aturada de l'activitat habitual als centres educatius. Durant els mesos d'estiu, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han executat diferents treballs per adequar i millorar els centres de cara al nou curs escolar. I també des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha presentat el catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora, una nova eina adreçada als centres educatius del municipi que recull i posa a l'abast de la comunitat educativa la gran oferta d'activitats, tallers i recursos educatius que s'ofereixen des de les diferents àrees i serveis municipals. Podeu consultar tota la informació referent a l'inici del curs escolar 2026-2027 a Abrera al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
4: Un any més, Abrera es suma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que enguany se celebra del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre. I des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitzen diferents activitats, com una bicicletada popular amb botifarrada, un taller de cistelles de bici i servei de bus urbà gratuït. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són el desplaçament a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El tema escollit per la Setmana Europea de la Mobilitat de 2026 és la mobilitat per a tothom, que consisteix a garantir que totes les persones puguin accedir a un transport sostenible independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'han organitzat diferents activitats que repassem a continuació. Diumenge 20 de setembre es farà una bicicletada popular per descobrir Abrera, amb botifarrada i un taller de cistelles per a la bici. La sortida de la bicicletada està prevista a les 10 des del parc de Can Morral, on es farà la benvinguda als i les participants. El recorregut passarà per diferents punts d'interès del municipi, com la Font dels Peixos, l'església de Sant Pere, l'ermita de Sant Hilari i els horts de Can Morral, on hi haurà uns cartells informatius amb codis QR, a través dels quals els explicarà la història de diferents indrets emblemàtics d'Abrera, punts històrics i d'interès local en format escrit i d'àudio. A l'arribada hi haurà botifarrada i aigua per a tothom. La previsió és que l'activitat finalitzi al parc de Can Morral cap a les 11 i d'11 a 12 es podrà realitzar el taller Fes la teva cistella per la bici a càrrec d'Acció Climadiva. Els i les participants podran construir cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la seva bicicleta i fer-la més funcional. Mentre que el dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà de forma gratuïta el servei de bus urbà d'Abrera. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Entitats. Esports.
4: El Club Esportiu de Darts i Social Abrera i Barris va celebrar aquest dissabte 12 de setembre el tercer Open de Darts d'Abrera, que va tenir lloc al Casal Social de les Carpes. L'alcalde Jesús Narro i el regidor José Antonio Zafra van assistir a l'esdeveniment. La competició es va disputar en modalitat masculina i femenina, amb una participació total de 60 jugadors i jugadores, 48 en categoria masculina i 12 en femenina, provinents de diversos municipis i amb la presència de destacades figures del panorama català dels darts, com Martín Martín, subcampió de l'Open Internacional de Calella el 2026, Loli Cascales, actual campiona de Catalunya, i Vanessa Sola, membre de la selecció catalana. En categoria masculina, el guanyador va ser Martín Martín i el segon classificat, Pau Bota, mentre que en categoria femenina va guanyar Vanessa Sola i Maria Zuaga va ser la segona classificada.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Després dels informatius, entrem a la segona hora de Fórmula Matí amb dues propostes de casa nostra i dues maneres d'entendre el pop ben diferents. Primer, Alba Grasa ens porta Aniversari 22, que és una cançó molt personal, que parla del desamor, la de dependència emocional, en aquell moment en què t'adones que t'has anat perdent dins d'aquesta relació. I després, Sopa de Cabra, celebren 40 anys de trajectòria al costat de Jordi Stone, l'after ego musical de Jordi Roca, revisitant un dels grans himnes de la banda gironina, el Far del Sud 40.

0: pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Seguim amb Viva Suècia, portant el seu indie rock cap a la llista de ball, per, cap a la pista de ball, volíem dir, perquè la banda murciana deixa Querer en mans de DJ Nano, que reforça la pulsació electrònica sense perdre la càrrega emocional d'aquest tema original. I apunteu, 16 de gener, Viva Suècia al Palau Sant Jordi de Barcelona.

dos quarts de deu d'aquest matí del dimarts, ja, 15 de setembre, 22 graus. Ens retrobem ara amb un dels grans èxits de Carlos Vives a començaments dels 2000. Déjame entrar, barreja pop, vallenato i aquell so caribeny tan seu per explicar una declaració d'amor directa, plena de desig, d'insistència. És una cançó que va consolidar encara més el colombià com una de les figures de la música llatina. Recordem a Carlos Vives des de Colòmbia.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Gaudint del dimarts 15 de setembre, ara escoltarem a Shakira, amb aquesta connexió internacional de primer nivell. La colombiana Shakira s'uneix al Niger.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Hi ha persones que costa treure's del cap i encara més del cor. El sevillà Alex Ortiz ho explica amb Me estoy quitando de ti, una cançó sobre posar distància, assumir que toca passar pàgina i començar a desenganxar-se d'una història que ja pesa massa. Pop, rumba i desamor, amb molta veritat, en els propers minuts, aquí a Ràdio Abrera.

Quan una història no avança, arriba un moment en què toca decidir. Benny Blanco posa junta Selena Gomez i Becky G a Te Olvido La La, una col·laboració amb pop, cúmbia i molt de sabor llatí.

0: FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Que et posi Ràdio Obrera.
2: Que et posi Ràdio Obrera.
3: Hi ha amors que costa molt més d'oblidar del que voldríem. Antonio Cortés revisita Procuro Olvidarte i la porta al seu terreny. A més, arrel flamenca i molta emoció, és un clàssic del desamor que continua tocant la fibra de tots nosaltres, aquí, a Fórmula Matí, a Ràdio Abrera. Procuro.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. En aquest punt hi trobem a la nostra companya, la Marta Gómez. Marta, en quin punt està ara mateix aquest incendi? Bon dia.
3: Molt bon dia, doncs. Han pres la decisió aquest mateix matí després d'estar tota la nit treballant per apagar les flames. Segons ha pogut saber TV Mataró, els bombers han anat reduint les dotacions a mesura que avançava la matinada per les condicions favorables de l'incendi. Ara, a plena llum del dia, acabaran de decidir quin és el dispositiu que queda per refredar, controlar i, finalment, donar per extingit el foc. Des de primera hora del matí, també la policia local de Mataró ha restablert la normalitat al trànsit a la via Sèrgia i a la sortida C31D, precisament la sortida de l'autopista cap al polígon de Les Hortes. Tota la zona es va haver de tallar ahir el trànsit per facilitar precisament les tasques dels equips d'emergència. Protecció Civil també ja ha desactivat la prealerta del Procicat, un incendi que es va declarar ahir a la nau de l'empresa Victrix, on hi ha les dependències de Punt Roma, a 1:15 PM. Es tracta d'un magatzem robotitzat de 1.400 metres quadrats que han quedat totalment afectats en diferents graus, fins a 13 dotacions dels bombers i 35 efectius, i han estat treballant al llarg de la tarda de dilluns per extingir el foc d'aquesta nau tèxtil. A l'interior hi havia 200 treballadors, que en aquell moment es trobaven a l'interior, però que van sortir pel seu propi peu i que no s'han lamentat ferits. A hores d'ara, però, es desconeixen les causes de l'incendi.
2: Gràcies, Marta. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'1 milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Iberflow, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre a la C1412A, Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria, la C58, a Barcelona, deixa un carril tallat i dificulta la circulació en aquest punt. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest mes d'agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. Amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato a 7:45 del vespre, aquest divendres 18 de setembre i divendres 2 d'octubre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor del Cineclub Maruja Torres d'Abrera és el cinema de baix pressupost de les dècades dels 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors de l'entitat.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans grans productores i de l'Star System Nord-Amèrica. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele, o llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar que aquest divendres 18 de setembre es projectarà The Tour, un film del 1945 considerat un clàssic de culte de cinema negre nord-americà, filmat en temps rècord. I el divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres del 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Jovet Gràcia, protagonitzat per Fernando Fernán Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato amb entrada lliure.
0: Abrera Informació. Educació.
4: Aquesta setmana es fan les inscripcions per als cursos trimestrals de català de l'Oficina de Català d'Abrera del Consorci per la Normalització Lingüística, que ofereix cursos a nivell bàsic, concretament el nou curs 2026-2027 compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 10:15 a 11:15, dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí no catalanoparlants, el qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia, i un curs bàsic 3, semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual, dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació, i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Els cursos són trimestrals, començaran el dilluns 28 o dimarts 29 de setembre i acabaran el desembre. Les dates per inscriure's a aquests cursos són les següents: dilluns 14 i dimarts 15 de setembre, matrícula preferent per a alumnat que ha fet un curs els últims 12 mesos. Dimecres 16 de setembre, matrícula general dels cursos inicial i bàsic. Dijous 17 i divendres 18 de setembre, matrícula general de tots els cursos, excepte el C2. I dilluns 21 de setembre, matrícula general de tots els cursos, des de l'A1 fins al C2. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català d'Abrera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers, número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials a Facebook i Instagram al perfil @ocdabrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Després dels informatius de les 10, entrem a la tercera hora i recuperem el ritme. Primer amb Andy Grape, que ens porta Date la Vuelta, amb energia urbana i ganes de fer-nos moure. I després arriba una col·laboració que ha donat molt a parlar. Beyoncé i Maluma a Cuerpo Tumbao. Sabor llatí i un homenatge clar a Celia Cruz. Seguim, va.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Si tú quieres.
2: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
3: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
4: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
3: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
4: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
3: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
4: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: Hi ha relacions que continuen, però ja no tenen el mateix gust. Barry B ho porta No pega igual, una cançó sobre aquell moment en què notes que alguna cosa s'ha trencat i ja no hi ha manera de dissimular-ho. Pop urbà, emoció i punt de nostàlgia.

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència, gràcies a tu. Gràcies a tu.
1: Hi ha un moment en què deixes de donar voltes a una història i senzillament ja no li trobes cap gràcia. Annie Bisuit parla justament d'això en No le encuentro la gracia. Segon avançament del seu nou disc, Alegria, que arribarà el 16 d'octubre. I apunteu, 19 de novembre, concert a

Les 10 i 30 minuts, 24 els graus de temperatura. Ara mateix rescatem una de les cançons més romàntiques de Piso 21, Tu héroe. El grup colombià parla de voler ser aquella persona que ens queda quan tot es complica, que acompanya i que no falla quan més les necessites. És un record carregat d'emoció i una declaració d'amor ben directa.

0: que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Quan una història es trenca de veritat, arriba un moment en què ja no queda res per dir. Antonio José ho porta No queda ni palabras, una cançó de desamor intensa, escrita des de la impotència i també des del final d'una relació. I té, a més, una vessant solidària. Els beneficis del tema es destinen a la reforestació de la Sierra Oeste de Madrid després dels incendis d'aquest estiu.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: D'atenció rellevant aquest matí, fa una estona, a Badalona. Segons avança aquest programa, agents de la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra s'han dirigit fa poca estona al Col·legi Badalonès del centre de la ciutat de Badalona per detenir un professor de 32 anys denunciat per assetjar sexualment dos adolescents de 15 i 16 anys. Les dues víctimes van presentar les denúncies respectives contra aquest docent d'educació primària després de rebre una sèrie de missatges a través d'Instagram en què el detingut els hauria demanat fotografies de caràcter sexual i les hauria convidat a acudir al seu domicili. Ha estat detingut fa poca estona un professor del Col·legi Badalonès de Badalona. I els Mossos conclouen que el gran incendi de l'agost a Collserola va ser provocat i continuen buscant-ne l'autor. La policia descarta que el foc que va cremar gairebé 57 hectàrees s'encengués de forma fortuïta. Indaga per determinar si les flames es van originar amb intencionalitat o per una negligència. Collserola es planteja tallar arbres i matolls en trams de Barcelona després del pitjor incendi en 32 anys.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Una nit llarga, el cap donant voltes i la tentació de demanar-ne una altra. Cano i Cut Vudú ajunten forces a Otro Tequila. Una història de desamor, ritme, emoció i una tornada feta per quedar-se.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Aquarela i Jordi Ninús comparteixen el tren del temps, una cançó sobre tot allò que vivim. Deixem enrere i ens emportem amb nosaltres. Emoció, ritme i una idea ben clara.

0: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra
1: Arriba un clàssic que torna, per ser, amb una energia completament nova. Aurora Kodachi recupera Yo no te pido la luna, aquesta versió 2026, més intensa i electrònica. I ballant arribarem a les 11, moment de l'última hora.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte en aquest cas l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. El govern espanyol atribueix l'augment a la persistència de l'impacte de l'encariment energètic per la guerra a l'Iran i també un efecte base respecte a l'agost de l'any passat. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat la PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat aquestes proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és de 72,74%, amb una nota mitjana de 5,4. Les sol·licituds de revisió es podran fer els dies 16, 17 i 18 de setembre i els resultats es publicaran el dia 29. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències.
3: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
2: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat. A banda, hi ha dues avaries, una a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que deixa un vehicle al voral, i també una altra a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar els 20 minuts als trens de les línies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona i Estació de França.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar per al curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Petoni Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà, com ara Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat. A motiu de les obres d'urbanització de l'entorn del casal social de Can Vilalba, es traslladarà la parada número 5 del transport escolar situada anteriorment a l'ambulatori de Can Vilalba i que ara es desplaça uns metres fins a la parada Marquesina situada a l'entrada del barri a l'avinguda de la Circunvalació, corresponent a la parada del bus urbà. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les famílies que disculpin les molèsties que aquest trasllat els pugui ocasionar. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sertí, D3 a 6è de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants a cadascuna de les rutes. Mentre que en el cas dels alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als mateixos barris, les rutes que utilitzaran seran les 105 i les 106, amb un total de 128 places disponibles distribuïdes també en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei de transport escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei Fa dos anys, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització d'aquest servei. En aquest sentit, des del consistori s'ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del servei, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i les condicions òptimes per a l'alumnat abrerenc. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer del Rosers número 1, trucant al 93 770 47 32, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7. I podeu consultar tota la informació sobre les rutes i els horaris de les diferents parades al transport escolar d'Abrera al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Un any més torna el 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca, impulsades des del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera. Del dimarts 1 al dimarts 29 de setembre, amb dos dies inclosos, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es podran inscriure al certamen. Les representacions del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 24 de gener, 7 de febrer, 21 de febrer, 7 de març, 21 de març i 5 d'abril, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. I l'entrega de premis i trofeus se celebrarà el diumenge 25 d'abril de 2027. Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà les 6 propostes presentades que les espectadores i espectadors podran veure a la Sala Municipal. Podeu accedir al tràmit d'inscripció i a la convocatòria de les bases als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I el divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón, que ens portaran un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots els espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Obrim aquesta quarta hora després dels informatius de les 11 amb dues propostes ben diferents. Carlos Sandnes ens porta Arenal Sound amb aquell univers frec i mediterrani tan seu, perquè arriba des de Barcelona. I tot seguit, Antonio Romero canvia el registre amb No me ves, una cançó cargadeta de sentiment i d'aquelles emocions que costen de dir en veu alta. Seguim amb tu en aquest 15 de setembre.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Quan una història semblava tancada, encara quedava una última cosa per dir. Carlos Ares i Barry B ho converteixen en postdata. Emoció, tensió i aquell punt de missatge pendent que encara pesa. Dues veus que s'entenen molt bé i una cançó que va directe al gra, eh?

Ja la tenim aquí a Atlánticos i el seu Se Ven Venir. Com estàs? Com va aquest matí del dimarts? Molt bon dia, eh?

dos quarts de dotze. Ens anem al 2013 per recuperar una col·laboració que va sonar moltíssim. Enrique Iglesias i Romeo Santos van unir dues veus molt reconeixibles a Loco, una història d'obsessió amorosa, gelosia i aquella sensació de no poder treure algú del cap. Bachata, intensitat i un record que encara conserva tota

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Pots tenir 1.000 persones al voltant i sentir-te sol igualment. Art de Bogotà ho clava a El Club de la Gente Sola, una cançó de ruptura, buit i d'aquells moments en què toca reconstruir-se per dins. Guitarres al davant, emocions sense filtres...

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Hi ha dies que el cel està clar, però per dins plou de valent, eh? Daniele ho explica a Llueve en mi, una cançó de records que encara fa mal i d'emocions, que costa deixar enrere. És una història molt directa.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Hi ha coses que ens semblen, en un principi, dolces, fins que descobreixes que amagaven verí. Corizonas juguen amb aquesta idea a Caramelo o Envenenado, una cançó amb guitarres, actitud i aquell punt àcid que caracteritza aquesta banda. Ritme, ironia i una energia que va creixent a cada compàs. Bon dia, és 15 de setembre, 9 minuts i les 12. Caramelo.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Quan algú et desarma, només amb una mirada, poca cosa més cal explicar, eh? Dani Ocean ho converteix en caramel. Una cançó seductora, suau, i amb aquell punt hipnòtic que també domina l'artista veneçolà.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Has dit alguna vegada que no et tornaràs a enamorar i el cor decideix fer exactament el contrari? Doncs Cris Lora, guanyadora d'Operació Triunfo 2025, juga amb aquesta contradicció a Un Delirio. Atracció, por i moltes ganes de deixar-se portar.

0: De dilluns a divendres, de 8 a... Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre a Badalona, a l'escola de Badalona, per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Connectem ara amb la nostra companya, l'Emma Teixidor, per explicar-nos quina és la darrera hora de tot plegat. Emma, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs es tracta d'un mestre de primària del Col·legi Badalonès i que se l'ha detingut, com deies, com a presumpte assetjament, per un cas de presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial, els Mossos d'Esquadra, ja han obert la investigació. Des del centre educatiu i a l'espera també d'un comunicat oficial, ja han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten també l'espera a que es puguin esclarir els fets. Es dona el cas que també el detingut exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona, també des de la penya, des del club, assegurant que ja estan estudiant el cas.
2: Gràcies, Emma. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DURA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos treballs. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra aquesta ampliació. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el mes de juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit, el cos ha anat desescalant. L'operatiu, després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior, amb l'autoescala, i ara hi queden treballant dues dotacions. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros, fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Ibermelo, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La trama utilitzava SMS i trucades fraudulentes per tal d'aconseguir que les víctimes fessin transferències. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i el material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera data 1 de gener de 2026 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 fins a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de la SAFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, com ara el centre educatiu o AFA en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. També es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. I per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut també és del 50% del cost del material didàctic. Es recomana a les famílies que, per formalitzar aquesta petició, utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana al 93 770 03 25. I en cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial, es recomana demanar cita prèvia. Des de l'Ajuntament també s'informa que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Per això es recomana que si ja fan ús o tenen la voluntat de fer ús de l'ajut que proporciona l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres en material autoritat, és preferible que aquests avals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius, entre d'altres. Tornem a recordar, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut es podrà presentar fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants d'I3 i 4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat 1, de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripció per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, un curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme, concretament, del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. D'altra banda, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar, que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys, inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitats del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, estratègies d'acompanyament a l'alumnat i tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del Servei de Promoció Econòmica ubicat a la primera planta del mercat municipal, trucant al 93 770 0102 a l'horari d'atenció a ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Entrem a l'última hora del programa i ho fem amb dues propostes per mantenir el ritme ben amunt. Primer, Daramola i Rawayana connecten Nigèria i Venezuela a Gigi 2 Caracas, amb aquesta barreja de sons africans, caribenys i molt de moviment. I després, Clàudia Arenas ens porta com un imant. Una història d'atracció, d'aquelles que et porten directament cap a una persona gairebé sense poder evitar-ho.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Quan hi ha química, actitud i ganes de deixar-se de portar, es nota des del primer moment. De la Rose i Ryan Castro ho posen tot sobre la taula a la Monda. Aquesta proposta urbana, provocadora, molt de ritme, dues veus amb caràcter i una cançó pensada per pujar l'energia.

0: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense paus.
1: Ara sí que toca pujar pulsacions. El combo dominicano, ens posem en aquest mode celebració. Nos va

Dos quarts d'una. Tirem uns anys enrere per recuperar una balada que va marcar tota una època. Alexander Pires posava veu a Usted se me llevó la vida. Una història de desamor profund, absència i d'aquella sensació que queda quan algú se'n va i sembla que s'emporta una part de tu. És una cançó intensa, també és elegant i cargada de sentiments.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Un plaer acompanyar-te en aquest dimarts 15 de setembre del 2026. Termòmetre que puja, eh? Tenim 29 graus. Gaudiu del que queda de dia.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El govern preveu invertir gairebé 127 milions d'euros fins al 2031 per construir quatre noves terminals ferroviàries de mercaderies a Catalunya. Estaran situades a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i respondran a la demanda de les empreses de cada territori. Ho ha explicat fa uns minuts la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
2: L'anunci arriba mentre el transport ferroviari de mercaderies ha perdut pes a Catalunya i actualment representa només el 3% del transport terrestre, menys de la meitat del 6,3% que representava el 2020. I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial n'ha obert una investigació des del centre educatiu i a l'espera d'un comunicat oficial han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten a l'espera que s'aclareixin els fets. Es dona el cas que el detingut també exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona. I en esports, l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions League de la temporada 2028-2029, després que la UEFA hagi escollit oficialment l'estadi del Barça. La candidatura del club s'ha imposat a la de Wembley i serà la tercera vegada que Barcelona acolli una final de la màxima competició europea, després de les del 1989 i la del 99. L'estadi, que encara està en obres, està previst que quedi completament acabat a principis del 2028. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals se podeu consultar al web municipal també. Així mateix el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents actors de la població, formació, el foment dels valors implícits a la pràctica esportiva, en casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
4: Aquest mes de setembre es posa punt i final a les festes dels barris d'Abrera amb la Festa Major de la Florida, que tindrà lloc del dijous 17 al diumenge 20 de setembre, amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que arrenquen aquest dijous dia 17 amb una sessió de zumba a càrrec de Vive i Baila a 6:15 de la tarda a la plaça de les Escoles Velles. Tot seguit, a 6:15 hi haurà una festa de disco music amb bany d'escuma acompanyada de croissants i suc gratuïts pels infants. Divendres 18 de setembre, la música serà la protagonista amb el concert de la Rock and Roll Brothers de 7 a 8 i l'actuació de ja la van de 8 a 9:15, amb dues a la plaça de les Escoles Velles i servei de bar. Dissabte 19 de setembre s'iniciarà amb una caminada al pont dels francesos amb esmorzar i debat veïnal, i a la nit, a partir de les 9, hi haurà el tradicional sopar amb fideuà i ball amb música a càrrec de DJ Néstor. La festa finalitzarà el diumenge 20 de setembre amb un concert a la sala municipal d'Abrera a partir de les 6 amb la coral Contrapunt, el cor de gospel i el combo de l'Escola Municipal de Música d'Abrera. La Festa Major de la Florida està organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i tindrà lloc a la plaça de les Escoles Velles, al carrer de la Florida i a la sala municipal. Per a més informació o reserves podeu contactar al telèfon 639 400 833 i trobareu tot el detall de les activitats als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
4: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
5: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
6: Però on ho veus, tot això?
5: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
6: No.
5: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
6: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
1: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
7: Ràdio Abrera, digui.
8: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
7: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
8: I us encarregueu de tot?
7: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
8: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: connecta't a Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioAbrera.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada. Ràdio Obrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. El govern preveu invertir gairebé 127 milions d'euros fins al 2031 per construir quatre noves terminals ferroviàries de mercaderies a Catalunya. Estaran situades a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla i respondran a la demanda de les empreses de cada territori. Ho ha explicat fa uns minuts la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Pané, que l'escoltem.
3: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
2: L'anunci arriba mentre el transport ferroviari de mercaderies ha perdut pes a Catalunya i actualment representa només el 3% del transport terrestre, menys de la meitat del 6,3% que representava el 2020. I el Consell de Ministres ha aprovat el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests, 1.020 milions es destinarien a actuacions de les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos tràmits. Aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març de 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat les PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat les proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és del 72,74% amb una nota mitjana del 5,482. I finalment, l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions League de la temporada 2028-2029 després que la UEFA hagi escollit oficialment l'estadi del Barça en un comunicat que ha anunciat aquest matí. La candidatura del club s'ha imposat a la de Wembley i serà la tercera vegada que Barcelona acolli una final de la màxima competició europea després de les del 1989 i 1999.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha donat la benvinguda al nou curs acadèmic 2026-2027 als centres educatius que enguany compten amb 2.000 alumnes matriculats. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, han visitat els centres educatius abrerencs aquest dilluns 14 de setembre al matí per desitjar a la comunitat educativa un bon inici de curs. A l'educació infantil i primària, a Abrera han començat el curs 788 nens i nenes que per centres es reparteixen 307 a l'escola Francesc Platón i Sertí, 318 a l'escola Ernest Lluc i 163 a l'escola Josefina Ibáñez, mentre que l'Institut Voltrera d'Abrera han iniciat les classes 661 alumnes d'ESO i batxillerat. D'altra banda, han començat el nou curs un total de 133 alumnes a l'escola Bressol Municipal Montpetit i 48 infants a la llar d'infants privada Piu Piu del Centre Logístic de Mercadona. També han d'arrencar el curs a l'aula d'adult municipal d'Abrera, l'escola municipal de música d'Abrera que té oberta la matrícula, els serveis socioeducatius de l'Ajuntament d'Abrera, l'Espai Galàxia i l'Espai Calima, el Centre d'Educació Especial al Punterró, que aquest curs compta amb 11 escolars matriculats al municipi, i l'Oficina de Català d'Abrera, que té obert el termini d'inscripció per als nous cursos que començaran a l'octubre. Recordem que un any més des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platón i Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, des d'I3 fins a quart d'ESO, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Canamat. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. Aquest dimecres 16 de setembre a la tarda signa el conveni amb els centres educatius d'Abrera. Aprofitant l'aturada de l'activitat habitual als centres educatius, durant els mesos d'estiu des de l'Ajuntament d'Abrera s'han executat diferents treballs per adequar i millorar els centres de cara al nou curs escolar. I també des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha presentat el catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora, una nova eina adreçada als centres educatius del municipi que recull i posa a l'abast de la comunitat educativa la gran oferta d'activitats, tallers i recursos educatius que s'ofereixen des de les diferents àrees i serveis municipals. Podeu consultar tota la informació referent a l'inici del curs escolar 2026-2027 a Abrera al web municipal abrera.cat.
5: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
4: Un any més, Abrera es suma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que enguany se celebra del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre. I des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitzen diferents activitats, com una bicicletada popular amb botifarrada, un taller de cistelles de bici i servei de bus urbà gratuït. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són el desplaçament a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El tema escollit per la Setmana Europea de la Mobilitat de 2026 és la mobilitat per a tothom, que consisteix a garantir que totes les persones puguin accedir a un transport sostenible independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'han organitzat diferents activitats que repassem a continuació. Diumenge 20 de setembre es farà una bicicletada popular per descobrir Abrera, amb botifarrada i un taller de cistelles per a la bici. La sortida de la bicicletada està prevista a les 10 des del parc de Can Morral, on es farà la benvinguda als i les participants. El recorregut passarà per diferents punts d'interès del municipi, com la Font dels Peixos, l'església de Sant Pere, l'ermita de Sant Hilari i els horts de Can Morral, on hi haurà uns cartells informatius amb codis QR, a través dels quals els explicarà la història de diferents indrets emblemàtics d'Abrera, punts històrics i d'interès local en format escrit i d'àudio. A l'arribada hi haurà botifarrada i aigua per a tothom. La previsió és que l'activitat finalitzi al parc de Can Morral cap a les 11 i d'11 a 12 es podrà realitzar el taller Fes la teva cistella per la bici a càrrec d'Acció Climadiva. Els i les participants podran construir cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la seva bicicleta i fer-la més funcional. Mentre que el dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà de forma gratuïta el servei de bus urbà d'Abrera. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
5: Abrera Informació. Entitats. Esports.
4: El Club Esportiu de Darts i Social Abrera i Barris va celebrar aquest dissabte 12 de setembre el tercer Open de Darts d'Abrera, que va tenir lloc al Casal Social de les Carpes. L'alcalde Jesús Narro i el regidor José Antonio Zafra van assistir a l'esdeveniment. La competició es va disputar en modalitat masculina i femenina, amb una participació total de 60 jugadors i jugadores, 48 en categoria masculina i 12 en femenina, provinents de diversos municipis i amb la presència de destacades figures del panorama català dels darts, com Martín, subcampió de l'Open Internacional de Calella el 2026, Loli Cascales, actual campiona de Catalunya, i Vanessa Sola, membre de la selecció catalana. En categoria masculina, el guanyador va ser Martín i el segon classificat, Pau Bota, mentre que en categoria femenina va guanyar Vanessa Sola i Maria Zuaga va ser la segona classificada.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
8: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
7: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
8: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
7: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament de Brera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
7: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
8: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
9: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes?
10: Escolta'ns al 107.9 FM
9: i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
10: Disponible per Android i iOS.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, diu a més que manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació perquè hi ha un tema d'interessos financers de la Unió Europea que no modifica l'argument d'aquest benefici personal. I el Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, que incorpora els propers 4 anys tot un seguit d'actuacions a la infraestructura. El pla inclou, però no inclou, volem dir, el gruix de la inversió per fer efectiva aquesta ampliació que hauria d'incloure el pròxim Pla d'Hora. Escoltem el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
1: I el govern fa un pas per impulsar el trànsit de mercaderies amb el pla d'eixos ferroviaris dotat en 125 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies, implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Sílvia Paneque és la portaveu.
3: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
1: I augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona. Han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, és el balanç que fa la Diputació. Precisament avui la Comissió Europea ha plantejat la creació d'un cos europeu de bombers que reforci la cooperació entre els estats. S'han cremat 700.000 hectàrees a la Unió Europea aquest any. Darrer apunt, Sebastià Alsamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 del Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta que trena la història col·lectiva i la intimitat familiar. El guardó està dotat amb 30.000 euros.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Què escoltes al mòbil?
8: Ràdio Abrera.
7: Ràdio Abrera?
8: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
7: En directe?
8: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
7: No.
8: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
7: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
9: Ahora todo el mundo tiene prisa. Los padres están llenos de pantalla. La chispa del amor no está encendida.

0: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix d'aquesta inversió en el projecte que aniria en el pròxim d'hora. Pel govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar, ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
4: Però és del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
3: Des de l'Ajuntament del Prat del Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Alba Bou és l'alcaldessa.
5: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
3: 7 de cada 10 alumnes han aprovat la selectivitat al setembre. S'hi van presentar 7.774 i el 71% ha superat les proves d'accés a la universitat. Ho han fet amb una nota mitjana de 5,5. La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà fer aquest dimecres, dijous i divendres, i els resultats es publicaran el dia 29. Aquest és el darrer any que es fa la selectivitat al setembre, perquè l'any que ve els exàmens de recuperació es faran el mes de juliol. I els Mossos han detingut un mestre a Badalona per l'assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents al centre educatiu l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua ara per ara oberta. I la final de la Lliga de la Champions del 2029 es jugarà al nou Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions el 2 de juny de 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El nou Camp Nou va aplegar la final ja del 1999.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bona tarda. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar per al curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Petoni Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà, com ara Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat. A motiu de les obres d'urbanització de l'entorn del casal social de Can Vilalba, es traslladarà la parada número 5 del transport escolar situada anteriorment a l'ambulatori de Can Vilalba i que ara es desplaça uns metres fins a la parada Marquesina situada a l'entrada del barri a l'avinguda de la Circunvalació, corresponent a la parada del bus urbà. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les famílies que disculpin les molèsties que aquest trasllat els pugui ocasionar. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartí, d'I3 a 6è de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants a cadascuna de les rutes. Mentre que en el cas dels alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als mateixos barris, les rutes que utilitzaran seran les 105 i les 106, amb un total de 128 places disponibles distribuïdes també en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del Servei de Transport Escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització d'aquest servei. En aquest sentit, des del consistori s'ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del servei, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i les condicions òptimes per a l'alumnat abrerenc. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer del Rosers número 1, trucant al 93 770 47 32, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 4:45 a 7. I podeu consultar tota la informació sobre les rutes i els horaris de les diferents parades del transport escolar d'Abrera al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Cultura.
6: Un any més torna el 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca, impulsades des del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera. Del dimarts 1 al dimarts 29 de setembre, amb 2 dies inclosos, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es podran inscriure al certamen. Les representacions del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 24 de gener, 7 de febrer, 21 de febrer, 7 de març, 21 de març i 5 d'abril, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. I l'entrega de premis i trofeus se celebrarà el diumenge 25 d'abril de 2027. Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà les 6 propostes presentades que les espectadores i espectadors podran veure a la Sala Municipal. Podeu accedir al tràmit d'inscripció i a la convocatòria de les bases als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació. Cultura.
6: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I el divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón, que ens portaran un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots els espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
9: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
8: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
9: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Fórmula 107.9. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Quiero volver a enamorarte mil veces, todos los días.
2: Ràdio Obrera.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Reaccions a la decisió avui del Consell de Ministres que ha aprovat el Pla d'Inversions FANDAENA per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins al 2031. Els comuns i la CUP han criticat que assembli l'aeroport del Prat quan hi ha un canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albiach, que ha volgut deixar clar que el Pla d'Inversions s'apropa més, s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
4: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
3: I aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més la superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut origen humà de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que ha fet avui la Diputació, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Escoltem el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
3: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides pels companys de BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte als 47 detectats al mateix període de 2025. El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a aquell any. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà dijous al Parlament per explicar la dimissió del fins ara director general de la policia, Julien Lluís Trapero, i el relleu a la cúpula dels Mossos. Diversos grups parlamentaris com Junts i Esquerra ja van demanar la setmana passada que comparegués per explicar els canvis al departament. I acabem parlant de Torredembarra perquè espera veure castells d'avui durant la primera jornada del concurs de castells. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bona tarda. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i el material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera data 1 de gener de 2026 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 fins a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de la SAFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, com ara el centre educatiu o AFA en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. També es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. I per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut també és del 50% del cost del material didàctic. Es recomana a les famílies que per formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana al 93 770 03 25. I en cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial, es recomana demanar cita prèvia. Des de l'Ajuntament també s'informa que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Per això es recomana que si ja fan ús o tenen la voluntat de fer ús de l'ajut que proporciona l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres en material autoritat, és preferible que aquests avals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius, entre d'altres. Tornem a recordar, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut es podrà presentar fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Educació.
6: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants d'I3, I4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat OU, de dilluns a divendres de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripció per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, un curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme, concretament, del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2, a les aules del Departament de Promoció Econòmica. D'altra banda, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador-vetlladora escolar, que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys, inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor, monitora de lleure o una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitats del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, estratègies d'acompanyament a l'alumnat i tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del Servei de Promoció Econòmica ubicat a la primera planta del mercat municipal, trucant al 93 770 0102 a l'horari d'atenció a ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
7: All right. You want to talk?

0: comença en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic de Brera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament de Brera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic de Brera.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT, al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Fórmula 107.9, la banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hi ha un incendi de vegetació a prop del torrent Regal de Viuda del Ferràs. Crema des de les 4 de la tarda amb vent de ponent, fluix a moderat i afecta eres i també, com us deia, massa forestal. Els bombers treballen per contenir-ne la progressió aprofitant les pistes forestals i les carreteres de la zona. Hi ha activat 52 efectius, hi ha mitjans terrestres i aeris. Treballen també els bombers d'Osca per intentar apagar-lo. Per cert, parlant d'incendis, els Mossos d'Esquadra han conclòs avui que l'incendi que es va declarar el 25 d'agost en el tram de la Serra de Collserola, que pertany a Barcelona, va ser provocat. El cos continua pendent de diligències i resultats pericials per determinar si l'acció va ser premeditada o resultat d'una imprudència. I el govern posa a fil a l'agulla el full de ruta pel president Salvador Illa en l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu del govern d'augmentar la inversió en educació fins al 5% del PIB, com va anunciar, i de fer arribar la climatització als centres educatius. La seva portaveu, Yolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclama més ambició pel que fa als objectius. Ho ha assenyalat el president de la taula, Xavier Trabado.
3: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: I a Barcelona s'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per la compra d'una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri al desballestament la moto que ja tenien de combustió. Es pot presentar fins al setembre del 2028 per rebre aquesta ajuda.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions per participar al tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física, o que contribueixin a l'altir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficiades pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar al web municipal també. Així mateix el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents actors de la població població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 a l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació, cultura, entitats.
4: Aquest mes de setembre es posa punt i final a les festes dels barris d'Abrera amb la Festa Major de la Florida, que tindrà lloc del dijous 17 al diumenge 20 de setembre, amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que arrenquen aquest dijous dia 17 amb una sessió de zumba a càrrec de Vive i Baila a 6:15 de la tarda a la plaça de les Escoles Velles. Tot seguit, a 6:15 hi haurà una festa de disco music amb bany d'escuma acompanyada de croissants i suc gratuïts pels infants. Divendres 18 de setembre, la música serà la protagonista amb el concert de la Rock and Roll Brothers de 7 a 8 i l'actuació de ja la van de 8 a 9:15, amb dues a la plaça de les Escoles Velles i servei de bar. Dissabte 19 de setembre s'iniciarà amb una caminada al pont dels francesos amb esmorzar i debat veïnal, i a la nit, a partir de les 9, hi haurà el tradicional sopar amb fideuà i ball amb música a càrrec de DJ Néstor. La festa finalitzarà el diumenge 20 de setembre amb un concert a la sala municipal d'Abrera a partir de les 6, amb la coral Contrapunt, el cor de gospel i el combo de l'Escola Municipal de Música d'Abrera. La Festa Major de la Florida està organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i tindrà lloc a la plaça de les Escoles Velles, al carrer de la Florida i a la sala municipal. Per a més informació o reserves podeu contactar al telèfon 639-400-833 i trobareu tot el detall de les activitats als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
5: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
5: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
5: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
5: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Cabrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Fórmula 107.9, la banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinar el nucli urbà d'Andaní, a Galfarràs, on viuen unes 240 persones per un incendi forestal pròxim al torrent Regal de Viuda. La mesura afecta també algunes granges properes a la carretera N230 tallada en sentit Pont de Suert. El foc s'ha declarat cap a les 4 de la tarda, 35 dotacions als bombers, 7 de les quals aèries treballen en un dispositiu d'extinció. El CAP evoluciona cap a la Serra de Guilleries, cap a camps de conreu propers a la N230. Es prioritza el flanc esquerre per evitar que s'obri amb el canvi de vent. Protecció Civil ha enviat un SOS als mòbils de la zona. I el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions AENA per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Òscar Puentes, el ministre de Transports.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
1: Precisament avui hem sabut que l'aeroport del Prat ha tancat l'agost amb un rècord de més de 5.933.000 passatgers, un 4,6% més que l'any passat. En els primers 8 mesos del 2026 la xifra ha estat a 40 milions de passatgers, també un 4,6% més. I la prohibició del burca a Lleida no supera el tràmit a la comissió, però el PSC la portarà igualment al ple de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma. A més, asseguren que l'ordenança de civisme està contrastada tècnica i jurídicament per experts i advocats de la paeria. I la sala de teatre L'Única de la Seu d'Urgell ha presentat la seva tercera temporada del teatre professional, que s'allegarà de setembre a juny amb el lema El Teatre del Poble. Enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions, 10 espectacles de temàtica social, apostant pels espectacles de proximitat. La programació arrenca precisament el 19, aquest dissabte, amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic dirigit per Agustí Franc i Irina Robles, de la companyia teatral La Fanga Escènica.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha donat la benvinguda al nou curs acadèmic 2026-2027 als centres educatius que enguany compten amb 2.000 alumnes matriculats. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, han visitat els centres educatius abrerencs aquest dilluns 14 de setembre al matí per desitjar a la comunitat educativa un bon inici de curs. A l'educació infantil i primària, a Abrera han començat el curs 788 nens i nenes, que per centres es reparteixen 307 a l'escola Francesc Platón i Sertí, 318 a l'escola Ernest Lluc i 163 a l'escola Josefina Ibáñez, mentre que l'Institut Voltrera d'Abrera han iniciat les classes 661 alumnes d'ESO i batxillerat. D'altra banda, han començat el nou curs un total de 133 alumnes a l'escola Bressol Municipal Montpetit i 48 infants a la llar d'infants privada Piu Piu del Centre Logístic de Mercadona. També han d'arrencar el curs a l'aula d'adult municipal d'Abrera, l'escola municipal de música d'Abrera, que té oberta la matrícula, els serveis socioeducatius de l'Ajuntament d'Abrera, l'Espai Galàxia i l'Espai Calima, el Centre d'Educació Especial al Puntarró, que aquest curs compta amb 11 escolars matriculats al municipi, i l'Oficina de Català d'Abrera, que té obert el termini d'inscripció per als nous cursos que començaran a l'octubre. Recordem que un any més des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platón i Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, des d'I3 fins a quart d'ESO, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. Aquest dimecres 16 de setembre a la tarda signa el conveni amb els centres educatius d'Abrera. Aprofitant l'aturada de l'activitat habitual als centres educatius, durant els mesos d'estiu des de l'Ajuntament d'Abrera s'han executat diferents treballs per adequar i millorar els centres de cara al nou curs escolar. I també des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha presentat el catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora, una nova eina adreçada als centres educatius del municipi que recull i posa a l'abast de la comunitat educativa la gran oferta d'activitats, tallers i recursos educatius que s'ofereixen des de les diferents àrees i serveis municipals. Podeu consultar tota la informació referent a l'inici del curs escolar 2026-2027 a Abrera al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
3: Un any més, Abrera es suma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que enguany se celebra del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre. I des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitzen diferents activitats, com una bicicletada popular amb botifarrada, un taller de cistelles de bici i servei de bus urbà gratuït. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són el desplaçament a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El tema escollit per la Setmana Europea de la Mobilitat de 2026 és la mobilitat per a tothom, que consisteix a garantir que totes les persones puguin accedir a un transport sostenible independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'han organitzat diferents activitats que repassem a continuació. Diumenge 20 de setembre es farà una bicicletada popular per descobrir Abrera, amb botifarrada i un taller de cistelles per a la bici. La sortida de la bicicletada està prevista a les 10 des del parc de Can Morral, on es farà la benvinguda als i les participants. El recorregut passarà per diferents punts d'interès del municipi, com la Font dels Peixos, l'església de Sant Pere, l'ermita de Sant Hilari i els horts de Can Morral, on hi haurà uns cartells informatius amb codis QR, a través dels quals els explicarà la història de diferents indrets emblemàtics d'Abrera, punts històrics i d'interès local en format escrit i d'àudio. A l'arribada hi haurà botifarrada i aigua per a tothom. La previsió és que l'activitat finalitzi al parc de Can Morral cap a les 11 i d'11 a 12 es podrà realitzar el taller Fes la teva cistella per la bici a càrrec d'Acció Climadiva. Els i les participants podran construir cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la seva bicicleta i fer-la més funcional. Mentre que el dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà de forma gratuïta el servei de bus urbà d'Abrera. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Entitats. Esports.
3: El Club Esportiu de Darts i Social Abrera i Barris va celebrar aquest dissabte 12 de setembre el tercer Open de Darts d'Abrera, que va tenir lloc al Casal Social de les Carpes. L'alcalde Jesús Narro i el regidor José Antonio Zafra van assistir a l'esdeveniment. La competició es va disputar en modalitat masculina i femenina, amb una participació total de 60 jugadors i jugadores, 48 en categoria masculina i 12 en femenina, provinents de diversos municipis i amb la presència de destacades figures del panorama català dels darts, com Martín, subcampió de l'Open Internacional de Calella el 2026, Loli Cascales, actual campiona de Catalunya, i Vanessa Sola, membre de la selecció catalana. En categoria masculina, el guanyador va ser Martín i el segon classificat, Pau Bota, mentre que en categoria femenina va guanyar Vanessa Sola i Maria Zuaga va ser la segona classificada.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
4: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
4: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desconfinen el nucli i les granges del Ferràs per la bona evolució de l'incendi al torrent Regal de Viuda. El confinament afectava unes 240 persones. El foc ha començat a les 4 de la tarda. La carretera segueix tallada en sentit Pont de Suert. 49 dotacions als bombers, 10 de les quals aèries, treballen encara en l'extinció d'aquest incendi que afecta unes 20 hectàrees. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, ho explica la consellera Sílvia Paneque.
2: És del tot necessari aquesta...
1: No podem, de moment, escoltar aquesta informació sobre el descongestionament del trànsit ferroviari. En parlava la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Més temes. L'Auditori de Girona és en aquests moments l'escenari del lliurament dels Premis Literaris Prudenci Bertrana, un dels destacats en el món literari. Un dels noms destacats de la nit també és el de Jordi Campó i Boada, que ha guanyat el 59è Premi Prudenci Bertrana, amb la seva obra Fer cantar els arbres, un premi que ja se sabia des de fa dies. El nostre company Marc Guibas, de Televisió de Girona, en té els detalls.
3: Avui l'Auditori de Girona està celebrant la nit dels Bertrana, els premis literaris de la ciutat. En total en són 7 entre poesia, novel·la, novel·la juvenil, millor projecte digital, lletra de cançó, traducció i assaig. 4 dels premiats ja es coneixien i una de les estrelles de la nit serà Jordi Campoy, que rebrà el 59è Premi Prudenci Bertrana a millor novel·la. La gala d'enguany va dedicada a les Illes Balears amb un escenari molt exclusiu. Així, una de les gales més especials de Girona continua el seu rumb a l'espera de conèixer tots els guanyadors.
1: I Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa, amb possibilitats de fenòmens de temps violent. Es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat. A la tarda, a l'Empordà, Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa i la Selva. També a la nit es desplaçarà més cap al Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental, l'Occidental, el Baix Llobregat i també l'Anoia.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato a 7:45 del vespre, aquest divendres 18 de setembre i divendres 2 d'octubre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor del Cineclub Maruja Torres d'Abrera és el cinema de baix pressupost de les dècades dels 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors de l'entitat.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència experiència de veure aquests films al Cineclub.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele, o llavors veure la peli, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una peli en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar que aquest divendres 18 de setembre es projectarà The Tour, un film del 1945 considerat un clàssic de culte de cinema negre nord-americà, filmat en temps rècord. I el divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres del 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gràcia, protagonitzat per Fernando Fernán Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato, amb entrada lliure.
0: Abrera Informació. Educació.
4: Aquesta setmana es fan les inscripcions per als cursos trimestrals de català de l'Oficina de Català d'Abrera del Consorci per la Normalització Lingüística, que ofereix cursos a nivell bàsic. Concretament, el nou curs 2026-2027 compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 9:45 a 11:45, dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí, no catalanoparlants, al qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia. I un curs bàsic 3, semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual, dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Els cursos són trimestrals, començaran el dilluns 28 o dimarts 29 de setembre i acabaran el desembre. Les dates per inscriure's a aquests cursos són les següents: dilluns 14 i dimarts 15 de setembre, matrícula preferent per a alumnat que ha fet un curs els últims 12 mesos; dimecres 16 de setembre, matrícula general dels cursos inicial i bàsic; dijous 17 i divendres 18 de setembre, matrícula general de tots els cursos excepte el C2; i dilluns 21 de setembre, matrícula general de tots els cursos, des de l'A1 fins al C2. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català d'Abrera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers, número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials, a Facebook i Instagram, al perfil @ocdabrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
6: Ya sabes que te...

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat de moment. I l'ANC ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per les detencions de 8 menors durant la diada en el mar dels Aldarulls, que hi va haver al passeig Sant Joan al final de la jornada. Un centenar de persones han tallat aquest dimarts vespre la travessera de les Corts a Barcelona davant de la comissaria dels Mossos i han cridat consignes contra la consellera i contra el cos policial. Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost passat, que era del 2,4. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Des de UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riun és el secretari de Política Sindical.
2: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
1: A la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
3: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
1: I l'ambaixada del Marroc davant de la Unió Europea ha enviat una carta als eurodiputats en què nega la seva implicació amb la crisi migratòria de Ceuta. En el correu electrònic, les autoritats marroquines asseguren estar treballant per establir les causes i el paper que hi ha jugat la desinformació a les xarxes socials i la manipulació de persones vulnerables pels traficants de persones. Qüestionen quin interès té el Marroc a crear una crisi més greu amb Espanya i la Unió Europea. Tot i això, fons del PP i del PSOE i dels Comuns expliquen que no tenen constància d'aquesta missiva. I el CICURT torna a Tarragona i Reus amb una nova edició centrada en la salut mental. El festival celebrarà la seva 11a edició del 3 al 13 d'octubre en aquestes dues localitats amb una programació centrada en el benestar emocional. Enguany s'han rebut 370.
0: Música i informació.

Cocos. Gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem, sense preguntes, i ens estimaran sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril, amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

I veig com gira a 33 revolucions per minut el vinil original, publicat el 1973, d'aquest Guitar Man, el guitarrista David Gates, al capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un so autèntic, sense artificis, no comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada. M'encanta escoltar-lo. Desitjo que a tu també t'agradi molt.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor, de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo, de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park de Richard Harris.

Espectacular, MacArthur Park de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968.

I en aquesta hora de les meves, d'algunes de les meves cançons especials, volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda el 1990 per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut. I porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial, Living Thing, barrejat en Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, amb Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over Beethoven, abans Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Break Me Down, i començant per el Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans megahits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk de l'anomenat Greenwich Village als anys 60 i va participar en el mític festival de Woodstock de 1969. Era nord-americà i, malauradament, només va viure 40 anys a causa d'una sobredosi d'heroïna. Escoltem una cançó que ell va escriure al 65, Reason to Believe, que després van versionar, per exemple, els Carpenters, i l'any 71, Rod Stewart.

0: el seu màgic món de sensacions.
1: Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent.
0: I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el Coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar en solitari, sense la seva banda Mink DeVille, i malauradament ens deixava el 2009.

fes cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces Cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general, on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions de dijous a diumenge, presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs, amb aquest vol com un ocell.

1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps. El present, les conseqüències. Ah, i el futur. El futur no existeix.

Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I'll Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

Música elegant. Amb molta categoria. One day I'll fly away. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: Ei, has connectat amb el Coco?
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem amb un tema que ell va publicar el 1973, que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que... els de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

s'està acabant aquesta hora especial del Cocodril dedicada a compartir, a descobrir o a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Bob Seger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país, en el que per sort o per desgràcia ens ha tocat viure, però els cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.

0: La cançó es diu Till It Shines, fins que brilli. Bob Seger, de Detroit, que per cert va decidir no fer mai més actuacions en directe quan va morir el seu saxofonista, Alto Reed, per càncer de colon, el desembre de 2020. Ha declarat: no puc sortir a l'escenari sense ell. I nosaltres acabem aquesta hora d'especials amb un personatge que ha agradat a diverses generacions. Cliff Richard, que va començar amb els Shadows d'acompanyants, després en solitari. Bueno, poca conya, eh? Cliff Richard ha venut 250 milions de discos. Mira que bonito esto, eh? Del 63. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. No perdis la sintonia, cocodril. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him.
1: Cocodril Club.
0: And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again.
1: El programa Revival.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha celebrat que el Tribunal Suprem esmenti a l'escrit sobre l'amnistia que ha fet pública aquest dimarts els recursos d'empara pendents al Tribunal Constitucional i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Suprem, recordem, ho ha rebutjat aplicar la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació, però ha considerat que la resolució del Constitucional dels recursos d'empara dels líders del procés pot obrir un nou escenari. Per al ministre, aquest és l'extrem més important sobre l'escrit d'avui.
2: El auto del Tribunal Supremo es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto, y también menciona e incorpora en su fundamentación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio pasado. Y por tanto, creo que es un auto importante del Tribunal Supremo.
1: I l'Audiència de Barcelona comença a jutjar demà quatre policies nacionals per haver buidat un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre 2017. Es tracta del primer i únic judici contra agents estatals per lesions a votants del referèndum d'independència, ja que no han estat amnistiats. El judici està previst per demà i dijous i els dies 30 de setembre i 1 d'octubre i comptarà amb nombrosos testimonis. La Fiscalia demana l'absolució per compliment del deure i Espanyol demana 13 anys de presó per lesions i tortures a les Copater, dos subinspectors i un inspector que va donar les ordres de disparar bales de goma. I avui acaba la temporada de banya a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 ho han fet a la platja. Protecció Civil té en marxa un pla per homogenitzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i l'UGT han convocat una manifestació per demà a la plaça Sant Jaume. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 36,6 milions d'euros per convertir l'edifici del llac del conjunt de les Tres Xemeneies a l'Avinguda del Paral·lel en el futur centre de coordinació operativa i d'emergències de la ciutat. Hi aniran a parar Guàrdia Urbana, Mossos, Bombers i el sistema d'emergències mèdiques. Parlant d'emergències, Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el pla Inuncat per previsió de pluges intenses demà, dimecres, del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs acompanyats de tempesta que poden superar els 40 litres al Pla de l'Estany, al Baix Empordà, a l'Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva. A més, durant la nit i la matinada, aquests xàfecs s'estendran a altres indrets, com els Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.

0: Magdes.
1: I així arrenquem avui el Tot Country, fort i sense frens, amb aquest magnífic One More de l'australià James Jansen. Aquest noi de Nova Gal·les del Sud ha agafat el món del country per sorpresa. Va començar cantant a la granja familiar i ara va acumulant milions de reproduccions fent el millor que se li dona. Avui escriu sobre les ganes de no marxar mai a casa quan la nit pinta bé. A veure, companys, quantes vegades hem dit allò de vola l'última i marxem? I ens hem quedat fins a tancar la paradeta. Doncs això va de One More, un autèntic himne als bons moments entre amics. I parlant de no marxar a casa i de barres de bar, cordeu-vos el cinturó que venen maldades. Des d'Austin arriben uns vells coneguts de la casa, The Drailers, amb el seu inconfusible so Bakersfield i Honky Tonk clàssic. Ens porten Bark Zem, una cançó plena d'humor característic de cowboys de bar. El títol juga amb el famós examen d'advocacia dels Estats Units, però aquí l'únic examen que es passa és el de comptar quantes cerveses fredes pots aguantar escoltant un bon twang de guitarra.

Això era el so pur de Texas and the Railers. I no deixem la barra del bar perquè arriba la Justin White Band, un joc de paraules d'allò més fi, Poor Decisions. Aquest grup de Nou Mèxic sap molt bé de què parla. La cançó juga amb el so de Poor Decisions, és a dir, prendre dolentes decisions, del verb poor, que és fer servir una bona copa, també. A vegades, desconnectar una mica i demanar una altra ronda és l'única decisió correcta de la setmana. Un tema amb tot l'esperit redneck ideal per aixecar el vaquer i demanar una altra de freda.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: Quin ritme! I de les noves generacions ens n'anem directes als grans mestres. Ell és el gran Hank Thompson, acompanyat dels seus Brazos Valley Boys, amb un clàssic absolut de l'any 1960, Six Pack to Go. El Hank Thompson va ser un autèntic pioner del western swing i del so de bar. I aquesta cançó és tot un himne redneck. Quan s'acaba la festa al local, no hi ha res millor que agafar un pack de 6 cerveses per endur-se'l i seguir la gresca a la camioneta. Com a anècdota, en aquest tema hi col·labora ni més ni menys que la llegenda de l'Steel Guitar, Nucky Taylor, donant-li aquest puang inconfusible que fa salivar les botes. Així que agafeu el vostre pack, que arriba a Six Pack to Go.

Hi ha una formació familiar, The Marching Boys, que porta el ritme i la passió a la sang, oferint el so de la vella escola que entra com un glob d'aigua fresca al desert. Miracle Cure ens parla d'aquests remeis tan miraculosos d'abans, d'aquells que no es troben a la farmàcia, sinó a la vora del foc, amb un bon bany o bona companyia i una bona ampolla de destil·lat casolà dels Apalatges. Una cançó amb un ritme endemoniat que us farà picar de peus a terra abans de que us n'adoneu.

I dels Martin Boys ens n'anem al so Honky Tonk Redneck i Texà de pura cepa amb el gran Zane Williams i el seu tema Damned. En Zane és un autèntic trobador d'Abilene, Texas, d'aquells que escriuen des del cor i sense embuts. Damned és una cançó directa i amb molta força sobre aquells favors o amors que te la juguen i et deixen ben però ben fotut, però que no pots evitar de tornar-hi a caure. La guitarra esmolada, actitud de cowboy i so 100% autèntic.

heu de fer, aquesta va per vosaltres. Preneu nota. Aquí venen The Bellamy Brothers amb una joia que porta per títol Don't Put Me In. Endavant!

0: again, boy.
1: Honey, you can ask Howard and David. You know they wouldn't lie to you.
2: Uf, els Bellamy Brothers ens han deixat clares les coses. Però ara, amics, feu-vos fort, perquè el que ve és la puresa. Parlarem del real polític del country. Ell és el Billy Strings, i quan toca la seva guitarra, sembla que tingui 5 dits més a cada mà. Aquesta cançó és un exemple perfecte. Ritme frenètic, lletra crua que parla de la vida real sense filtres. Això és bluegrass, senyores i senyors. Això és el cor high and lonesome dels Apalatxes. Ganes de veure fum sortir d'aquelles cordes? Som-hi amb el Billy Strings i la seva clàssica Dust in a Baggy, a tope!

Buf! Quina lliçó de velocitat i puresa musical ens acaba de donar el Billy Strings. Amb el cor a mil per hora. Ara, però, toca relaxar-se una miqueta sense deixar la pista. Aixequeu-vos de la cadira, companys, que arriba l'hora del two-step. El que ve ara és un country del que ens arriba de molt lluny, directament de la terra dels cangurs, Austràlia. La Terra Vall té una escena country impressionant. I el nostre convidat d'avui, el Roo Arcus, n'és un dels millors exponents. Té aquest so clàssic old school que tant ens agrada. La vida de la gent del camp, sigui on sigui, és sovint llarga i dura. Es tracta de fer via, de tenir paciència i de saber que encara que t'esforcis molt, sempre tens un llarg camí per recórrer fins a arribar on vols. I've got a long way to go és un himne a la perseverança, a les arrels i a la humilitat. Perfecte per agafar parella i marcar un bon two-step.

Tot Country amb Frank Colom. I ara, el nostre amic Gord Fanford, des del Canadà, sap perfectament de què parlem quan anem a fer una volta amb els companys dimecres o dijous a la nit. Sí, sí, dimecres o dijous a la nit. Ell captura aquesta sensació de festa inesperada, de quan la companyia és tan bona i la música tan enganxosa que simplement decideixes ignorar el despertador de l'endemà. Aquestes per tots aquells que van dir «Només en prenc una!» i es van quedar fins a les dues. Aquí ve el Gord Bamford amb Stay Till Two. Aquesta us sona, eh? Vinga, endavant.

totcountry.cat, el portal del country a Catalunya. totcountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. Una de les figures més importants d'aquesta nova generació del country emergent és, sens dubte, la Lainel Wilson. Aquesta noia de Louisiana no només té un talent brutal, sinó que ha guanyat tots els premis importants perquè la seva música és real. Parla de la vida dura i de l'esforç. Això sí, amb el seu estil inconfusible, el seu Bell Bottom Country. La cançó que ve ara és perfecta per la seva història. Es titula Working Overtime, fent hores extra, i parla de com de vegades la vida se'ns posa, com hem d'espavilar-nos sols, però alhora reconeixent que hi ha algú cuidant de nosaltres, potser els nostres àngels de la guarda, que estan fent hores extra per mantenir-nos en el bon camí. És una cançó d'humilitat i de brega. Això és el country d'avui, fort, sincer i amb personalitat. Prepareu-vos per la Lainel Wilson i Walking Overtime.

Ara canviem l'escena i anem a buscar un d'aquests nois que escriuen cançons a l'ombra, amb la guitarra a la falda, que no fan soroll, però quan obren la boca parlen de veritat. Ell és el Hayden Baker, un noi que, com molts de nosaltres, potser no té la vida perfecta, ni el millor cotxe, ni viu a la mansió més gran de Nashville. Però sabeu què? El Hayden té una cançó que és una lliçó de vida. Es titula At Last I'm Here. Almenys sóc aquí. El missatge és simple i potent. La vida et pot donar pals, els diners et poden escassejar i el camí pot ser incert. Però mentre estiguis viu, mentre tinguis la teva gent i la teva feina, almenys ets aquí. I això, amics, ja és molt. És un missatge d'humilitat i de brega pura.

0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, moltes gràcies a tots per haver estat a l'altra banda fent-nos companyia en aquest viatge pel cor de la música country. Recordeu que tornem cada setmana al mateix canal i a la mateixa hora amb més històries i més cançons que fan vibrar l'ànima. Si us heu perdut alguna cosa o voleu tornar a escoltar algun tema, ja ho sabeu. Tots els programes de Tot Country estan disponibles en streaming a la nostra pàgina web, a totcountry.cat. Ara sí, feu fort les brides, que toca tornar cap als camins. Fins la setmana vinent, companys! Ah, i sobretot, sigueu bons!
1: Ràdio Obrera, la música catalana.

107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. 107.9. Amb tu.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Formidable actuación, Cooper. Excelente, excelente. Usted parece ser el hombre que necesitamos. Es para mí.
1: Hora 23.
2: Te lo dije bien clarito.
3: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
2: ¿Qué hora son, mi corazón?
3: Hora 23.
4: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: paso.
1: Hora 23.
0: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.